finals, man.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Radio Pineda.
1: It's 5 o'clock in the morning.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Bon dia, són les 8 del matí, avui és dimarts 29 de setembre. Ahir rebíem els mòbils les alertes que avui, les properes hores, tenim risc de ruixats i tempestes fortes. Avui us ho expliquem.
1: S'han recollit uns 123 litres per metre quadrat. Continuarà plovent, o sigui,
2: sí, mira, que vostès es mateixos se senten bé, al carrer,
1: i veuen que les aigua que cau al terra fa bullofa, com diu la sàvia dita, aigua embullofada, aigua de durar.
2: Mira, quan feia sol, gràcies, deia que feia sol, i ara que plou, diu que plou, bé, això també ho sé jo. I millor abans, perquè algun de poll m'avís abans, un amic.
3: Ai, senyor.
0: Doncs sí, avui tenim risc de ruixats i tempestes. Bé, una previsió meteorològica que seguim cada dia en aquest espai del temps, a 8:45 del matí. Per tant, avui també connectarem amb Jordi Pérez, bé, per conèixer l'última hora de la previsió, especialment en una jornada en què es preveu complicada avui dimarts pel que fa a aquest risc de ruixats i tempestes fortes. És una de les qüestions que avui destaquem. N'hi ha d'altres que també us expliquem i que recollim especialment als butlletins informatius. Entre altres qüestions, ahir va haver-hi ple municipal a l'Ajuntament de

0: Gràcies. El dit i fet, que ara comencem en aquesta primera hora més informativa. També les notícies les repassarem a un quart de nou del matí amb en Pep Besart. Té molta música per acompanyar-te en aquestes primeres hores, en aquesta primera hora del matí, aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Com cada dia ens pots seguir escoltant la ràdio, també connectat al portal de notícies de Pineda, allà també ens pots seguir en directe al web radiopineda.cat. Salutacions, el meu nom és Olga Digues.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Aviam, el Maresme impulsa avui dimarts una jornada de Bòquia per promoure l'envelliment actiu. Avui ens ho venen a explicar Ràdio Pineda, la presidenta d'Aviam, Maria Arellano. L'entrevistarem al voltant de 3:15 del matí sobre aquesta jornada de Bòquia que es fa aquest matí a Can Xaubet. També destaquem una activitat d'origami al casal d'avis Les Mèlies aquest matí a partir de les 10 i al casal d'avis de Poblenou aquest matí es fa un bingo musical, tot això dins els actes de la Setmana de la Gent Gran. Hi ha més propostes, aquesta tarda, per exemple, a les 6 a l'ambulatori de Pineda, una xerrada que porta per títol Si caic, què faig? Aprenem a aixecar-nos del terra amb seguretat. També aquesta tarda al casal d'avis Les Mèlies es fa un torneig de dominó i també al casal d'avis de Poblenou aquest torneig de romiquió. Tot plegat ho trobareu també ampliat al portal de notícies de Pineda. Són els actes de la Setmana de la Gent Gran que celebrem a Pineda i també recordar-vos que les persones més grans de 65 anys teniu durant tota la setmana l'entrada lliure al complex esportiu de Can Xaubet.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
0: De seguida ens posem al dia amb la informació, repassem les notícies amb en Pep Basar. D'aquí a 3 minuts, just quan acabi aquesta cançó, ens té el cor robat. És l'última de la Langley. Es diu Choosing Texas. Bon dia, benvinguts.

0: La música country que s'està tornant a posar de moda, de fet, és una tendència ja que anem arrossegant de temps enrere. A mi m'agrada molt, eh? Pep Besart, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Soc molt amant de la música country, dels cowboys, de tot aquest rotllo. M'encanta.
1: Mira,
0: de Kenny Rogers.
1: Tinc apuntat un nom d'una cantant catalana que no coneix gaire bé ningú. Joveníssima. Tan jove que és que no crec que arribi als 25 anys. Te la descobriré, si vols, demà.
0: Sí.
1: Ritme 1, eh? Ritme 1, ritme 2.
0: Ui,
1: molt bona veu.
0: No, per posar-la a les 8 del matí et dic que
1: doncs té dues cançons country que he colat en el seu disc.
0: Al igual, per qui m'entra?
1: Està mira, molt bé.
0: Per qui m'entra?
1: Està molt bé, si vols ja te la descobriré. Avui no et dic el nom, mira.
0: No
1: et dic el nom de la cantant, no, perquè la buscaries i no vull que la descobreixis. Vull...
0: L'efecte sorpresa. Oh, m'encanta.
1: Te la vull fer descobrir jo.
0: És com aquelles cites que no saps mai què et passarà.
1: Exacte. I et
0: ara pot ser un desastre, també.
1: Te la vull fer descobrir jo. Ja vull
0: fer això, descobrir. Mira, això és el que
1: és super romàntic, això.
0: Que siguis tu.
1: Bueno, llavors potser resulta que et porto... Que aquest,
0: ah, no em portes, no em portes.
1: Et porto a un Frankfurt d'aquests.
0: No m'has portat mai enlloc, a veure on em portaràs.
1: Et porto a un... Tu penses que et portaré a un restaurant bonic i resulta que és una... Que
0: ei,
1: és una...
0: No et pots moure d'aquesta manera a aquesta hora del matí.
1: Mira, avui hem de...
0: Sí que et pots moure,
1: avui hem de parlar de moltes coses, eh? Avui hem de parlar de moltes
0: coses.
1: Heu
0: vist com canvia de tema?
1: Sí, perquè tinc molta feina. I avui... curiosament, bueno, m'ho quedo pendent això, que et descobreixo aquesta veu, Mira, ja t'avanço que ho fa molt bé, canta molt bé, jo crec que és un diamant en brut. Les lletres són seves, llavors aquí és on crec que ella, perquè ella és com molt joveneta i parla, és molt romanticona, però hi ha un punt de lletra que podria ser millor, fins i tot jo cantant-la amb ella en el cotxe, penso, mira, jo en comptes d'haver dit aquesta frase, hagués dit aquesta. Jo si pogués parlar amb ella, li diria, mira, aquesta frase, aquesta paraula, canvia-la per aquesta. De veritat, seria més rodona la cançó.
0: Sí, que també la corregeixes amb ella.
1: Soc productor musical.
0: Ja ho veig. Ets moltes coses.
1: Francament, Francament.
0: Però digue'm, qui és?
1: No t'ho vull dir.
0: Va.
1: Ho descobrim, si vols, demà pels oients. Va, m'ho apunto.
0: Home, apunta. Però m'hauràs de donar temps a buscar. Bé, ja me la buscaràs i me l'envies.
1: Vinga, avui hem de començar parlant d'una alerta que ja vam rebre ahir en el mòbil al voltant de les 10 del vespre. Recordeu que ja van anunciar-ho per TV3 a l'informatiu, van dir, avui a les 10 de la nit hi haurà aquesta part de comarques que rebran aquest avís, i així ha estat. Així va ser. A les 10 de la nit, en punt, per dir-ho així, ens va sonar aquesta alarma que ens feia una alerta de pluges intenses al litoral, prelitoral. Per ara no ha plogut aquí, ho ha fet en altres punts. Veurem a veure aquests xàfecs que ens deparen. Li preguntarem a en Jordi d'aquí a 10 minuts justos. Però sí que hem de començar parlant d'aquesta alerta, que tant és així que Renfe ha suspès tots els trens regionals i d'alta velocitat a partir de les 9 del matí. Per tant, deu haver-hi, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, alguna cosa de certa en aquesta alerta, que Renfe decideixi aturar tots els trens. Per tant, estem molt atents a aquesta situació que, insistim, s'ha de donar, si res no falla, doncs a les properes hores. Ho seguirem, perquè, a més, en el cas de l'Alt Maresme, sembla que les pluges, a més, poden allargar-se unes quantes hores, fins i tot la tarda, on sembla doncs, que podria acabar picant més cap aquí. Bé, ho estem seguint i ho seguirem de ben a prop. Ahir el ple de Pineda va aprovar les ordenances fiscals del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot en contra d'Esquerra, Junts i el Partit Popular. Ja vam explicar-ho, l'any que ve puja sobretot l'impost de béns immobles, l'IBI, és el que es coneix com l'IPC, passa del 0,80 al 0,87. No pugen aquest any la taxa d'escombraries ni l'impost de circulació, però sí que canvien algunes de les bonificacions. Es congela, com diem, la taxa de recollida d'escombraries, es mantindrà la bonificació del 30% de l'ús de la deixalleria, però, com diem, es modifiquen algunes bonificacions, sobretot pel que fa als vehicles. S'actualitzen imposts de la zona blava i la zona verda. Recordem que pels residents la zona verda és gratuïta i pujaran 5 cèntims les zones blaves. I també destaquem que l'impost de la plusvàlua s'actualitza, però es mantenen les bonificacions per a aquelles propietats que tinguin més de 20 anys. Bé, avui en parlem de tot plegat. És un tema molt espès, si voleu dir-ho d'aquesta manera. Ahir el ple, perquè us feu una idea, doncs va acostar-se fins les 9 del vespre, per tant van ser gairebé 4 hores de ple. de 5 a 9, 5, 6, 7, 8, 9, no? 4, eh? Jo encara ho vaig a fer amb els dits. Per tant, el ple d'ordenances que ha estat ahir i el ple de pressupost, que és el que ve, doncs això dura al voltant de 4 hores. Tot és gràcia, això de que compto amb els dits, no? Per què?
0: No, ja està, no ja està. No, no, és que el meu cap va molt ràpid. No passa res. És que comptes molt bé amb els dits.
1: Ah. Tira, bé, tira. Més coses. Si no, clar, què vols que faci? Bé, hi ha una notícia que ens ha sorprès bastant, que és que els Mossos d'Esquadra han informat que investiguen com a presumpte segrest un incident que va passar diumenge a la nit als apartaments Codina de Calella. Segons un testimoni, diverses persones van agafar un home i el van introduir en un vehicle abans de fugir. I la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. No sabem més informació sobre la víctima ni sobre les circumstàncies d'aquests fets, però insistim en que els Mossos d'Esquadra investiguen, doncs, aquest presumpte segrest d'una persona a Calella. Ho han publicat diversos mitjans de comunicació, han explicat als veïns que van veure la presència policial a la zona, també Mossos d'Esquadra, i els van advertir que havia passat, doncs, un incident. Hi ha una grua que s'ha emportat un cotxe que estava relacionat amb els fets, i per tant veurem a veure si aquestes persones encaputxades, insistim, haurien participat en aquesta acció i es van emportar un home que va ser introduït en un vehicle a tot terreny. No coneixem encara més coses sobre aquest cas, però és un cas que lògicament avui, doncs, té transcendència també a molts mitjans de comunicació. I avui també us destaquem que la parròquia de Santa Maria de Pineda ha informat que obre inscripcions per la confirmació de joves i d'adults. Les inscripcions es faran els dies 5, 7 i 9 d'octubre als locals parroquials. És la catequesi per persones adultes. Avui també ho explicarem a Ràdio Pineda. I mira, també destaquem, doncs, que la N2, recordem, quedarà tallada al trànsit entre Calella i, bueno, a la zona, perquè ens entenguem, a partir de Calella cap avall, perquè recordem que es fa aquest proper diumenge la Ironman. L'Ajuntament, doncs, ha publicat un avís de mobilitat perquè aquesta prova esportiva, doncs, tindrà afectacions, com diem, a aquesta via de comunicació que és la N2, una informació sobretot, doncs, molt important pels veïns de l'Alt Maresme. Avui també parlem de l'Ironman, que es disputa, com diem, aquest diumenge. Aquesta vegada sembla que sense calor, si més no, perquè les temperatures estaran...
0: I a veure el temps si aguantarà, també, clar.
1: I a veure el temps què passarà. I res, mira, només un altre punt. Aquest dissabte es fa la sortida de la nit de les 4 ermites de Pineda. Recordem, però, que Pineda té 5 ermites, eh? Però la cinquena està, doncs, a Sant Andreu, que és molt lluny, i per tant ja no s'hi arriba. Però es diu la nit de les 4 ermites. Es fa, com diem, aquest dissabte, que sortirà a 8:45 del vespre, amb sortida de la plaça de les Mèlies. I aquest any tots els beneficis que van a parar a la Marató. Bé, avui de l'àmbit general, doncs, avui destacar les notícies, aquest avís per pluja que pot haver-hi aquestes properes hores, que poden caure patacs d'aigua, ho seguim de ben a prop, i avui també destaquem que el govern espanyol decideix avui si allarga o no el descompte dels combustibles i si limita la tarifa del gas. Bé, alguns diaris ja diuen que una família mitjana, doncs, el gas es podria encarir uns 300 o 400 euros aquest any, per tant... Aviso para navegantes, eh? Allò del gas, que són els, allò que en diuen els recursos fòssils, doncs ja no està de moda, eh? Està de moda l'electricitat, el que passa és que també és molt cara. Però el gas, i amb tot el que està passant a Rússia i a Pròxim Orient, doncs us podeu imaginar quin panorama s'alvira per aquest recurs. Per no parlar de la benzina o del gasoil. Si el govern espanyol avui no rebaixa el preu del gasoil, atenció, arribarà als 2,20 euros o 2,25 euros.
0: Has vist el que passa a França, no?
1: I què passa a França? I tothom aspira i pensa que el govern espanyol mantindrà aquesta rebaixa de 20 cèntims per litre. Veurem a veure, que això també té repercussió a les arques estatals, lògicament. Per cert, que el president Illa arriba al debat de política general amb prioritats. Una és l'habitatge, l'altra és la unitat davant de l'extrema dreta, però també diu el nou finançament que necessita Catalunya. I avui també llegim a tota la premsa, lògicament, doncs això que parla avui tots els diaris, d'una banda, doncs aquest esborrany del decret habitacional que ja s'ha filtrat a la premsa i allunya segurament un acord amb Junts, no fa contents tampoc a partits com ara Esquerra ni a Sumar. Per tant, veurem què és el que passa en el Consell de Ministres que se celebra avui a la ciutat de Madrid. Això sí, hi ha un acord perquè la famosa Mari Carmen pugui tornar a casa, així s'ha fet saber. Recordem que va ser desnonada, però el grup empresarial que va adquirir el seu pis n'hauria, diguem-ne, bé, arribat a un acord amb la seva advocada, el grup de persones que ajuden a la Mari Carmen perquè pogués tornar al pis. Entenem que amb algunes condicions que ens podem imaginar quines són, amb el mateix lloguer que pagava fins ara, però amb data de caducitat, quan la Mari Carmen doncs ja no hi sigui. Bé, veurem si això acaba així o no. En tot cas, seria, per dir-ho així, probablement una bona solució, si més no per ella a nivell personal. No soluciona el problema general, lògicament, però almenys ella aconseguiria tenir aquesta sortida en aquesta etapa final doncs, de la seva vida. Per cert que ahir centenars de persones van tallar durant 4 hores la Diagonal de Barcelona pel famós decret de l'habitatge. Van concentrar-se davant del Palau de Congressos de Catalunya. Recordem que hi havia Pedro Sánchez fent una conferència amb motiu dels 145 anys de La Vanguardia. I també destaquem que ara el president del Constitucional diu que el Suprem es va equivocar com va interpretar l'amnistia, per tant assegura que s'ha d'amnistiar a tothom, entre ells també doncs, Carles Puigdemont. A ningú se li escapa que això passarà, anava a dir els propers dies, però segurament serà les properes setmanes, i per tant serà la notícia bomba de veure com Carles Puigdemont entra, per dir-ho així, per la Junquera. Què diuen alguns mitjans? Que home, que la dreta espanyola vol que això passi ara, perquè hi hagi doncs, una altra bala a la recàmera, saps? I per tant és allò el saps com? La repanocha total, saps què t'ho vull dir? Saps l'1, 2, 3?
2: Sí.
1: Ho deien, no? L'1, 2, 3 que deien...
0: Això de la repanocha no em sona, eh?
1: Sí, deien potser això, com deien, això ja és el colofó total, no? Recordem que a Pedro Sánchez li apareix cada setmana un bolet important, doncs aquest ja serà el cistell de bolets. I veurem què passa. I mira, una notícia molt curiosa i contundent, perquè resulta que Salut recomana evitar el contacte amb ratpenats. Algú es preguntarà, home, qui té contacte amb ratpenats?
2: Bueno.
1: Doncs resulta, tu tens molta vida nocturna?
0: Jo? Però si me'n vaig a dormir com les gallines, a les 9 de la nit estic al llit.
1: A casa meva hi ha ratpenats,
0: Mira, volten, quan ja tenia el son agafat, vaig i em desperta l'alarma del mòbil, a l'ES alerta aquest, i dic, pues ostres, tu, dic, què passa ara?
1: Doncs resulta que... Home, és que clar... Resulta que una notícia que no deixa de ser curiosa, hi ha unes 200 agressions d'animals a persones cada any a Catalunya, agressions en el sentit més ampli, i resulta que la majoria, jo he quedat estupefacte, la majoria són amb ratpenats.
0: Ah, sí?
1: Els gossos són la menor part, perquè ens entenguem.
0: Però el ratpenat surt de nit. Alguna vegada a mi m'ha entrat alguna a casa, però ha marxat, tal qual ha entrat, ha dit, ui, no m'interessa.
1: Els ratpenats s'organitzen i ataquen, però en cascada,
0: Com els vampirs.
1: Tu tens ratpenats per casa teu?
0: Què va? No, què haig de tenir jo?
1: No, sí.
0: Bueno, hi ha un moment.
1: Allà on
0: sí que
1: tu n'hi
0: ha. Sí que n'hi ha. I alguna vegada algun ha entrat pel menjador. Com que tinc finestrals grans, entra, s'equivoca i diu, ui, no, aquí no volia anar.
1: Doncs els hi falla...
0: Però clar, tinc dos gossos que em protegeixen.
1: Sí.
0: Quan el veuen...
1: Els hi falla el radar. Bé, és curiosa aquesta notícia. La ràbia s'ha, diguem-ne, eliminat dels animals domèstics, però en canvi hi ha alguns ratpenats...
0: Poca broma, també amb això.
1: Que tenen ràbia, no... Vaja, se la van passant entre ells, perquè ens entenguem, és molt difícil que la inoculin els humans, però hi ha algun cas. Per tant, és curiosa la notícia, m'ha sobtat moltíssim que gairebé la meitat de les agressions d'animals a humans siguin produïts per ratpenats. És una dada que m'ha deixat sense paraules.
0: Sí.
1: Curiosa la notícia. Bé, els ratpenats que jo tinc a casa, que volten, no els tinc a casa acollits, però volten pel voltant.
0: Sí.
1: Doncs jo els conec bé i no per ara... Sempre bona relació.
0: Bona relació.
1: Es mengen els mosquits que envolten a la meva terrassa. Per tant, per mi és perfecte.
0: Quin és el femení de ratpenat?
1: Rata pinyada.
0: Ah, mira! Doncs potser, És el que tens a casa?
1: Sí.
0: Gràcies, Pep.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que sempre intentem fer broma, ens ho passem bé, eh? També intentem que també us ho passeu bé des de casa a l'hora d'estar informats, i avui la notícia, sens dubte, doncs és la previsió del temps, que ja actualitzem amb Jordi Pérez. De seguida parlem també amb Maria Arellano, presidenta de Diam, amb aquesta jornada de Bòquia per promoure l'envelliment actiu. Ho farem de seguida, per tant, Jordi Pérez, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A veure, actualitzem una mica la informació aquí a casa nostra amb aquesta alerta que hem rebut als mòbils. Què podem dir aquesta hora?
2: Doncs que hem d'estar a l'aguait perquè avui és una situació d'inestabilitat, de ruixats intensos, de tempestes fortes, de forma local, doncs deixaran patacs d'aigua i poden afectar, doncs, evidentment, a la mobilitat, carreteres, vies públiques, i per tant hem d'estar a l'aguait perquè en algun indret o un altre segurament veurem algun disbarat. I ara donarem tots els detalls. Primer de tot, amb la jornada d'ahir, que va estar marcada, doncs, per l'ambient variable, alguns ruixats va ser menys, tot molt més descafeïnat del que esperàvem. Sí que és veritat que al matí i mitjà esperàvem una primera ronda de ruixadets que avancessin de mar en terra, no van aparèixer. L'únic que destacava ser el ruixat tempestuós que va afectar entre Blanes, Lloret, Tossa, marxant cap al Baix Empordà. Aquí puntualment registra 20 a 25 litres o més, però la resta ja van veure nuvolades que la campana traven en terra, es desfeien i no acabaven de donar precipitació. Entre mig sol, que Déu-n'hi-do com cremava, i temperatures altíssimes i xafogó sufocant, màxima ahir de 27 graus, altíssima. I bé, de matinada, doncs, els núvols han anat una mica en augment. Veiem ara aquesta hora del matí nuvolades per totes bandes, amenaçadores, vol dir que hi ha condicions molt favorables a la inestabilitat. Tenim un vent del sud-est, estem mirant aquí la Valeta, a Pineda Nord, molt estrany. Aquesta hora del matí que bufi un vent de xalucat, ja ens insinua que estem en una situació avui que algo ha de passar. I bé, la previsió, doncs mirin, la previsió és que des de l'Atlàntic està acabant de creuar, o més, ja s'està aproximant una entrada de sol que en alçada, que és uns vents que s'ondulen en forma de V baixa, és molt estreta. Aquesta situació, aquests vents en forma de V baixa, és molt estreta i està ara, doncs, a punt d'arribar cap a l'est peninsular. Això estimula, a nivells alts, estimula, doncs, els ascensos verticals i la formació de nuvolades. En superfície tenim vents de xaloc, vents marítims, carregats d'humitat a nivells baixos, de 1.200 metres en avall, és vent de xalocat carregat d'humitat. I a més, ahir els hi dèiem que des del Canàries, Mar d'Alboran, i avui, saltant cap al Mar Balear, ha entrat una llengua humida de gran contingut de vapor d'aigua, fruit de les restes del sistema tropical Gonzalo, que va afectar la setmana passada, doncs, al sud de Canàries. Doncs aquesta llengua humida està al llarg del dia d'avui, saltarà aquí al Mar Balear, València, Mar Balear. També una miqueta d'aire fred en alçada. Doncs amb aquests condicionants a l'olla, ja veuen que no hi ha cap dana, no hi ha cap borrasca, això que digui la tele, que hi ha borrasca, que ve una pertorbació, que ve una dana, no hi ha res d'això. Només hi ha el que els estem dient. Hi ha condicions favorables a la inestabilitat, però amb aquests ingredients, res més. Amb aquesta situació, no ha d'haver per què una borrasca ni una gran dana per provocar aiguats típics de mediterranis. Amb aquests condicionants ja hi poden haver, doncs, aiguats. I ara mateix, doncs, hem vist que des del Terres de l'Ebre a Tarragona, ja de matinada, ja s'han format algun ruixat, algunes tempestes, està plovent, doncs, cap entre Tarragona i sud de Barcelona, ja hi ha una línia que s'està configurant de ruixats i tempestes. Registres que en algun punt ja volten els 30, 40 i 40 litres cap al nord del camp de Tarragona, locals, locals, no són generals. Doncs bé, al llarg de les properes hores aquesta línia d'inestabilitat s'anirà, doncs, podríem dir, intensificant, s'anirà organitzant i anirà avançant cap a les comarques de Barcelona i a partir de migdia tarda, doncs, s'anirà retirant cap a les de Girona. Farà com una escombrada. Doncs bé, la previsió és simple, ambient molt ennuvolat durant el dia d'avui, ambient carregós i xafogós, a més no poguer, vents de xalucat tota la jornada i, com dèiem, aquests ruixats que estan afectant el nord de Tarragona i sud de Barcelona aniran avançant, doncs, cap al Maresme, els Vallesos, i aniran marxant cap a Barcelona. Per tant, risc que un cop vagi transitant aquesta línia de ruixats de pesta, doncs, que allà un ho faci, doncs, ho poden fer, doncs, amb molta intensitat, donar aiguats torrencials. Quan diem aiguats torrencials vol dir intensitats molt elevades de precipitació, que potser mitja hora o una hora, doncs, donen més de 50 litres. Això és una barbaritat i això el que provoca són incidències, no pot ser d'una altra manera. No s'espera que la massa pedra, no és una situació favorable de que pugui aparèixer doncs, pedra, sinó seria més aviat pluja, aigua. I bé, aquest és el panorama. Hi ha avisos. Per què hi ha avisos taronges i vermells? Doncs us direm el que va passar l'altra vegada, perquè els models d'alta resolució, que afinen bastant bé, avisen que en alguns punts del litoral de Tarragona, prelitoral de Tarragona, de Barcelona i Girona, podran caure doncs, aiguats de més de 100 litres. I quan els models diuen això, els serveis meteorològics oficials doncs, marquen els avisos perquè els ho indiquen els models. Ho saben acertar el lloc concret? No. Per això posen un grapat de comarques, perquè no se sap, ja ho vam dir, no se sap. Això són locals, no són tempestes generals. Però com que hi ha risc, s'ha de posar perquè pot afectar zones altament poblades, com pot ser l'àrea de Barcelona. Aquest és el panorama. Per tant, atents al ruixar, les tronades, aquí podien arribar mig matí, mig dia, i després anar marxant cap a les de Girona. Atenció perquè, que dèiem, poden venir tempestes vingudes del mar, de procedència del sud, que venen carregades d'aigua, agafen tota l'aigua, formació dintre mar, i poden penetrar en terra. Podien penetrar tempestes des del mar, i entrar per la costa de Barcelona, Maresme, i després ja marxant cap a la Selva i Girona. El màxima inestabilitat entre aquest matí i avançada a la tarda. Podem dir el període de màxima inestabilitat. Fins que no vingui avançada a la tarda, no baixem la guàrdia, encara que ens ho sembli, perquè es poden formar tempestes en qüestió de minuts. Bé, aquest és el panorama. Demà la situació anirà a la baixa, tindrem un temps variable, sol, núvols prims, alguns núvols mitjans, en principi no esperaríem precipitacions. L'ambient es faria més fresquet, entre cometes, la mar doncs, també aniria calmant-se, tot i que quedarà mar de fons, avui mar de fons, demà també, i bé, demà una situació més tranquil·la. Dijous, divendres, podria tornar a augmentar la inestabilitat amb nous ruixats, potser no seran tan intensos com els d'avui, però no farà net, tota la setmana tindrem un temps molt variable i canviant, però previsions a 3-4 dies vista, ja els hi recomanem que no s'ho agafin a peu de lletra perquè pot variar el pronòstic. I Olga, de moment això és tot. Per tant, setembre seca les fonts, haurà secat un munt de fonts a Catalunya, però ara, de cop, en un dia concret, pot ploure de cop el que no ha plogut en 4, 6, 7, 8 mesos junts en algunes zones. O sigui, es diu aviat. Així, anem d'extrem a extrem. I ens semblarà que si plouen 70 litres, al setembre, doncs miri, haurà dissimulat el que hem patit. Però no, setembre haurà estat molt sec, malgrat que avui, en alguns indrets, ens pugui fer 50, 80, 100 litres o més, algun disbarat d'aquests. Per tant, esperem que no faci gaires disbarats. Segurament veurem algun en alguna zona local, però bé, esperem que amb els avisos tot sigui el menys afectació possible, almenys a les persones, a les vides de les persones. Doncs bé, de moment això és tot.
0: Molt bé.
2: Si tens alguna pregunta...
0: No, queda prou clar, Jordi, ja per tant ho anirem seguint i ho anirem veient també al llarg d'aquest matí. Jordi, que vagi bé, gràcies per la informació i molt bon dia.
2: Molt bon dia, fins demà.
0: Bé, previsió del temps, que ens deixa gairebé a 5 minuts per 3 quarts a 9 del matí. Avui la vista fixada al cel, però també al terra, perquè avui a Can Xauvet aquest matí hi ha una jornada de bòquia per impulsar l'envelliment actiu. Ho expliquem de seguida amb Maria Arellano, que és la presidenta de Diam.
3: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Ho hem explicat a Ràdio Pineda, que es fa la Setmana de la Gent Gran. De fet, va començar ahir i es fa aquests propers dies. I justament avui volem parlar d'una activitat que impulsa, diguem, el Maresme i que vol, doncs, fer conèixer, impulsar, ajudar a fer entendre aquest esport que és una mica desconegut, però que ja hem anat veient alguna vegada per televisió i que arriba a Pineda, que és la bòquia. No sé si ho pronuncio bé. Maria Arellano, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ho dic bé, això? És bòquia o bòchia?
2: Bòquia? Bòquia, bòquia. Ho dius més bé que jo, que m'acosta dir-ho.
1: Que és un esport, perquè em sembla la idea, que és aquell esport que és molt semblant a la petanca,
2: sí,
1: amb una bola, si voleu, una mica més,
2: sí,
1: gran, i que té un so. Ara ho expliquem.
2: Sí.
1: Com va aquesta iniciativa de fer aprendre aquest esport? Ara ho fareu amb la gent gran, però
2: sí,
1: més aviat ho fareu també a través de diam. Ara ho expliquem, anem a pams, comencem per aquesta activitat. La bòquia et mou, es fa justament avui mateix.
2: Sí, avui, aquest dematí, al pavelló de Can Xaubet, de 10 a 12. Totes les persones que vulguin venir a conèixer poden venir, especialment està adreçat a persones de major de 65 anys o alguna persona que en un moment donat, pues bueno, sigui una mica més jove, però que no hi ha cap problema.
1: Avui es fa, com diem, aquest matí a Can Xaubet. És una activitat gratuïta?
2: És una activitat gratuïta, correcte.
1: I per què hauria de provar-ho la gent? Què descobrirà amb aquest esport?
2: Bueno, sobretot jo la veritat és que jo vaig provar la primera vegada i primera que vaig pensar que no era gens ni mica cansat, i de cop i volta vaig descobrir que sí, que és cansat, que tens que estar molt concentrat, perquè al final tens que fer una certa punteria. És un molt semblant, per això diem, a la petanca. L'única diferència és que tots els jugadors estan sentats en un banc, no poden llançar la bola drets. I des d'ahir, clar, la posició aquella de fer la punteria és més complicat, i és cansat, sembla que no, perquè clar, al final estàs articulant tot el que és de mig cos cap a dalt i sobretot els braços, treballes molt la mà, t'has de fer molt familiar amb la bola, perquè la bola és una miqueta més gran, però no és una bola passada, però és una mica més gran. Clar, tot això a vegades el nostre cos no està habituat, i fins que no t'habitues, pues has de tenir aquesta força. Con la qual cosa, estàs treballant molt el que és el tors i el que són els braços.
1: I és un esport paralímpic, per tant, és un esport,
2: sí,
1: diguem-ne, reconegut, no? No,
2: els, sí,
1: esports paralímpics, ho hem vist per televisió.
2: Sí, sí.
1: A més, té aquella variable de que pot tenir so, per dir-ho així, pot tenir,
2: sí,
1: per les persones que són invidents?
2: Sí, llavors aquí ja és quan fa la ONCE, que és un esport paraolímpic, evidentment, per les persones amb baixa visió o invidents, doncs té la boleta dintre, amb la qual cosa té que haver-hi molt de silenci en aquest moment, quan la persona llença, no? També és un esport generacional, és a dir, el que ara s'està intentant molt és que gent jove amb gent de la tercera edat competeixin junts. És superimportant, amb la qual cosa estàs motivant. És un esport que també s'aporta molt a les residències i s'està treballant dintre de l'hospital, sobretot treballant molt la memòria cognitiva amb persones amb Alzheimer. És que clar, hi ha molta concentració aquí. I bueno, cada vegada pues, les federacions també aposten més per aquest, per això, no? De que tot sigui una mica també intergeneracional, no només perquè ho digui actualment la llei, sinó perquè és que és maco fer-ho.
1: Clar, ara m'estava passant pel cap, avui feu aquesta activitat, que vaja, segurament doncs, ho passareu molt bé dins la Setmana de la Gent Gran, tindreu molt d'èxit segur, però no sé com ha anat això. Adiam ha comprat, per dir-ho així, un joc, un equip de joc, per dir-ho així, per ja tenir-lo en propietat. Us arriba a través de la federació d'aquest esport a nivell nacional?
2: Aquest material esportiu en realitat se necessita molt poca cosa. Aquest material esportiu avui aquest dematí ho portarà a la federació, que vindrà la Marta, que ja l'altra vegada quan ho van fer aquí a Pineda ja va venir ella. Crec que venen dos tècniques aquest dematí. Ella també és tècnica i fa activitat dintre de l'Institut Goodman. I més endavant, nosaltres ja ara durant el mes d'octubre comprarem aquest material perquè volem iniciar aquesta activitat esportiva dijous al matí. Començarem a partir del mes de novembre.
1: Per tant, per fer-ho a Pineda, per tenir una equipació, per dir-ho així, sí. i perquè hi participi els membres de DIAM, o voleu obrir-ho?
2: No, estem oberts. Vull dir, la DIAM és una entitat, al final és oberta, no és una cosa per dir, bueno, és només per socis, no. Vull dir, la gent s'escriu, sí que demanem compromís, una vegada sempre, a veure, si no són una força major, no? Pues sempre que al final no deixarà de ser un equip, perquè clar, s'agradarà després i tot va bé i la gent s'anima, pues clar, evidentment, perquè ja n'hi ha 700 clubs, crec, a Catalunya que estan competint entre ells, no? Bueno, no necessàriament, vull dir, la gent es pot conèixer i venir i fer-ho. No és, bueno, és com els altres esports que tenim, vull dir, l'única cosa que demanem és compromís.
1: Com qualsevol entitat, sí. Per dir-ho així. Ara aquí llegíem al voltant d'aquest esport això, no? Que és molt més que un esport, no, Maria? Sí. Vull dir que al final sí. Els esports ja solen ser més que un esport, són moltes altres coses, generen moltes altres emocions fins i tot, però la bòquia també té aquest perfil, per dir-ho així, aquesta sort de jugar que t'aporta altres coses, no?
2: Sí, bueno, és el que diem, no? Igual no a tothom igual li agrada, primer perquè és un esport, ja ho he dit abans, que sí que és veritat que tens que treballar al tor superior, no? Però sí que és veritat que també és un esport que al final genera bones energies, quedes amb lo normal, no a tothom li agrada anar a caminar, però no deixa de ser que estàs actiu, quedes amb els teus companys o companyes, al final és qualsevol equip, qualsevol cosa, va generant bones energies. Per què és més que un esport? Bueno, perquè al final és aquí el que estem intentant sobretot fer és que tothom, la generació que estem ara, tots, una persona de 60 anys actualment no és la que era fa uns anys enrere, no? Afortunadament. Con lo qual, el que se pretén aquí és que l'activitat continuï, sobretot al ser un esport de precisió que es treballi molt no? El comunitiu, que les persones al final en aquest moment estan molt centrades. Hi ha molt de rialla, de veritat, l'altra vegada la gent no sabia que venia i van marxar d'allà a casa, si va fer realment curt. I després entre elles anaven dient este com és petanquero,
1: clar,
2: la gent que juga a la petanca, i és veritat que a l'hora de llançar i tot ho feien diferent, però sí, va haver-hi moments de frec a frec, de que l'equip, un ja portava 2 punts, l'altre encara tenia 0, de cop i volta, depèn qui llançava, hi havien 2, i va ser emocionant, eh?
1: Al final sempre hi ha la rivalitat sana,
2: la
1: és bona,
2: rivalitat,
1: no?
2: Sana, sí.
1: De buscar fer-ho més bé, no? Vull dir, sí. Que al final... Bé, Maria, no sé quins altres projectes teniu a DIAM, sabem que sempre teniu moltes, moltes batalles per endavant, moltes competicions que teniu ara. Feu molts viatges, que a vegades sorprèn les viatges i les distàncies que cobriu, de vegades amb recursos propis, no?
2: Sí.
1: Què és el que teniu en cartera, per dir-ho així?
2: Bueno, ara ja hem començat la Lliga de Futbol. Aquest dissabte a Can Feliu de Manola, segur vol venir, ja fem el primer partit. Ja s'agrada que es vinguin a veure, s'agradaria molt, però bueno... després tenim aquest any farem un cross a Mataró el dia 4 també, alguns aniran al cross, un altre aniran al partit de futbol. Aquest any, bueno, també hi han previstos ja com el viatge, bueno, la competició del míting internacional de València, que la veritat que tenen molt bones posicions. Suposo que tornarem a anar a les competicions a Guadalajara, entenc jo. Aquestes són les que fem.
1: I a més
2: de
1: més,
2: fora.
1: Sempre hi ha molt d'èxit, no?
2: Sí.
1: Moltes medalles, per dir-ho així. Sí. Vull dir que al final també és bonic, no?
2: Sí, bueno, és veritat que són petits, però bueno, tenim la gran sort de tenir uns nois i noies que realment gaudeixen, s'ho agafen amb ganes i són molt competitius. Jo sempre dic que la competició és sana fins que t'obsessiona. Això sí que ahir tenim que fer després una tasca de tirar enrere. L'última competició que van fer l'any passat va ser, van anar alguns de, que estan donats d'alta també amb una federació que es diu FEDI, i van anar a competir a Càceres i com a selecció catalana, i van que, bueno, Catalunya va quedar en tercer lloc. Això després de que hi ha diferents comunitats allà, pues és, tot és un goig que van fer. Hi havia l'equip de bàsquet, l'equip de futbol sala i atletisme i natació eren els que anaven convocats. Clar, per nosaltres és un goig. Bueno, una anècdota, eh? Tenim, ja coneixeu en Buba, per exemple.
1: Sí, i tant.
2: I en Buba, amb la carrera dels 200, va haver-hi un moment que un dels companys de l'altre equip se li va costar una mica més el compte. Allò li va fer perdre un moment segons, perquè anava el primer, va perdre la bamba de córrer, però ell va continuar corrent. Clar, això la veritat motiva i agrada a la gent, no? Ell va arribar al segon, però és igual, ell va continuar. Clar, això és maco. No es va quedar enrere. O, jo què sé, Manel, que a l'hora de llançament de disc, tant en Daniel com en Manel es van trobar que no era un disc de quilo. Van tenir la sorpresa que eren de 2 quilos. Clar, no es van tirar enrere i ells van continuar competint igual, no? Clar, això dius, ostres, pues m'agrada que tinguin aquesta mentalitat, perquè en un moment donat va haver-hi gent anant allà que quan van veure que era 2 quilos van dir que no ho feien. Pues ells ho van fer. O quan tens un Guillem que penses, ostres, que ha de córrer un 400... i vas veient que va mantenir la posició, la va mantenir, bueno,
1: sí, sí. Això.
2: És a dir, doncs... natació, ara anem a competició ja de natació, que és a Igualada, i bueno, anem, tot això.
1: Aquest és l'esperit de superació, que al final és un exemple per tothom. Sí. Mira, jo, ja per acabar aquesta entrevista, Maria, mira, em quedo amb aquesta fotografia que estem veient aquí,
2: sí,
1: perquè me l'estava mirant i és una fotografia d'una jornada de bòquia, sí, que vau fer, no?
2: Sí.
1: I dic, mira quina cara d'alegria té tothom, està tothom com en connexió, que és... senyora amb les dues boles, l'altra amb el resultat, com dient, mira, hem quedat 5-4, no? Vull dir, al final és una foto molt bonica, per tant em quedo amb aquesta imatge.
2: Bueno, és que és el que pretenem, és que és l'única cosa que, això és el que deia, no? Vull dir, va haver-hi molta rivalitat dintre, perquè eren dos equips, però en últim moment hi havia gent que havia de marxar, perquè clar, per els horaris a vegades els avis, hosti, estan superocupats amb els nets.
1: Sí, sí, clar, tenen molta feina, és el genera feina.
2: Una fesillera feina.
1: Molt bé, doncs Maria Ariano, presidenta de IAM, gràcies i molt bon dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé la jornada de bòquia d'avui i les jornades que han de venir d'aquest esport, que tenim, diguem-ne, la sort de que viene, tenim de tot, i això doncs ara també ho tindrem ben aviat, amb el projecte La Bòquia et mou, i donem fe que és així. Gràcies i molt bon dia, Maria.
2: Bon dia a tothom.

0: Són les 9. Notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Pineda, celebrat aquest dilluns a la tarda, ha aprovat les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot a favor del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot en contra d'Esquerra Republicana, Junts per Pineda i el Partit Popular. L'any que ve puja l'impost de béns immobles, el mateix que puja l'IPC, un increment de gravamen de 0,84 a 0,87. No pugen la taxa d'escombraries ni l'impost de circulació. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció per elaborar una ordenança que hauria de definir a què es dediquen els recàrrecs municipals de l'impost d'estades turístiques. Els portaveus del grup han dit que ha d'haver un consens amb el sector i alhora que el fet de tenir turisme ha de repercutir també en un pla anual de destinació dels ingressos. Va ser una proposta de Pineda en Comú i que va aprovar el ple municipal. Un ple municipal que ahir va durar 4 hores, especialment intens al torn obert de paraules, que podeu tornar a escoltar i també veure el resum a radiopineda.cat. A partir de demà dimecres no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. L'Ajuntament de Malgrat instal·larà pals de fusta, cordes i pilones per impedir l'estacionament. Ha estat arran d'un requeriment de la Direcció General de la Costa i la Mar. La restricció respon a la prohibició del Ministeri d'aparcar en terrenys que són considerats de domini públic marítim terrestre, és a dir, a la franja més propera a la platja. El Teatre Claver de Tordera ha estrenat la nova temporada amb una programació que combina teatre, música i espectacles familiars. Entre els noms previstos en aquesta temporada del Claver hi ha Carles Sanz, Pau Roca, Joan Pere i Pep Tossar, mentre que l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tancarà la programació musical el 28 de novembre. I avui, durant tota la jornada, risc continu de ruixats i tempestes. Atenció que allà on descarregui ho farà amb molta força i amb registres de 50 litres o més. Situació que es mantindrà durant tota la jornada.

0: Cada cop puges més el volum de la ràdio. Et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa? És moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 10. Notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Pineda, celebrat aquest dilluns a la tarda, ha aprovat les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot a favor del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot en contra d'Esquerra Republicana, Junts per Pineda i el Partit Popular. L'any que ve puja l'impost de béns immobles, el mateix que puja l'IPC, un increment de gravamen de 0,84 a 0,87. No pugen la taxa d'escombraries ni l'impost de circulació. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció per elaborar una ordenança que hauria de definir a què es dediquen els recàrrecs municipals de l'impost d'estades turístiques. Els portaveus del grup han dit que hi ha d'haver un consens amb el sector i alhora que el fet de tenir turisme ha de repercutir també en un pla anual de destinació dels ingressos. Va ser una proposta de Pineda en Comú i que va aprovar el ple municipal. Un ple municipal que ahir va durar 4 hores, especialment intens al torn obert de paraules, que podeu tornar a escoltar i també veure el resum a radiopineda.cat. A partir de demà dimecres no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. L'Ajuntament de Malgrat instal·larà pals de fusta, cordes i pilones per impedir l'estacionament. Ha estat arran d'un requeriment de la Direcció General de la Costa i la Mar. La restricció respon a la prohibició del Ministeri d'aparcar en terrenys que són considerats de domini públic marítim terrestre, és a dir, a la franja més propera a la platja. El Teatre Clavé de Tordera ha estrenat la nova temporada amb una programació que combina teatre, música i espectacles familiars. Entre els noms previstos en aquesta temporada del Clavé hi ha Carles Sanz, Pau Roca, Joan Pera i Pep Tossar, mentre que l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tancarà la programació musical el 28 de novembre. I avui, durant tota la jornada, risc continu de ruixats i tempestes. Atenció que allà on descarregui ho farà amb molta força i amb registres de 50 litres o més. Situació que es mantindrà durant tota la jornada.

aquesta nova versió del Fat del Sud amb Sopa de Cabra i Jordi Stone. Hem començat també amb una nova cançó de DJ Goja, productor i músic d'origen romà i que a més ha comptat amb la col·laboració de Jason Derulo i també la cantant espanyola Melody amb Mi Chico. Així comencem nou bloc de música, de seguida Simon Weaves, també a punt, Ketsai, Dire Streets, Boilere Martínez i molts més. Tot això des d'aquí, des de Ràdio Pineda, avui dimarts 29 de setembre.

Cançons com Estrelles o el seu pas per Operación Triunfo l'any 2025, el jove artista ja publica nova cançó molt lluminosa, per ser, i que parla de gent que és única, com tu, inigualable. Així sona el nou èxit de Max Navarro, que ens deixa gairebé a 3:15 del matí.

Tenim el cel carregat de núvols amb previsió de tempestes, de pluja, informació del temps que anem seguint també aquest matí des de Ràdio Pineda i encara temps per una clocada d'ull als anys 90 amb Take That i el Back Focat.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

0: Són les 11. Notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Pineda, celebrat aquest dilluns a la tarda, ha aprovat les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot a favor del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot en contra d'Esquerra Republicana, Junts per Pineda i el Partit Popular. L'any que ve puja l'impost de béns immobles, el mateix que puja l'IPC, un increment de gravamen de 0,84 a 0,87. No pugen la taxa d'escombraries ni l'impost de circulació. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció per elaborar una ordenança que hauria de definir a què es dediquen els recàrrecs municipals de l'impost d'estades turístiques. Els portaveus del grup han dit que ha d'haver un consens amb el sector i alhora que el fet de tenir turisme ha de repercutir també en un pla anual de destinació dels ingressos. Va ser una proposta de Pineda en Comú i que va aprovar el ple municipal. Un ple municipal que ahir va durar 4 hores, especialment intens al torn obert de paraules, que podeu tornar a escoltar i també veure el resum a radiopineda.cat. A partir de demà dimecres no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. L'Ajuntament de Malgrat instal·larà pals de fusta, cordes i pilones per impedir l'estacionament. Ha estat arran d'un requeriment de la Direcció General de la Costa i la Mar. La restricció respon a la prohibició del Ministeri d'aparcar en terrenys que són considerats de domini públic marítim terrestre, és a dir, a la franja més propera a la platja. El Teatre Clavé de Tordera ha estrenat la nova temporada amb una programació que combina teatre, música i espectacles familiars. Entre els noms previstos en aquesta temporada del Clavé hi ha Carles Sanz, Pau Roca, Joan Pere i Pep Tossar, mentre que l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tancarà la programació musical el 28 de novembre. I avui, durant tota la jornada, risc continu de ruixats i tempestes. Atenció que allà on descarregui ho farà amb molta força i amb registres de 50 litres o més. Situació que es mantindrà durant tota la jornada.
2: Gràcies, Maria Josep, i una situació meteorològica que també anem seguint aquest matí a Ràdio Pineda. Comencem nou bloc de música, ho fem amb Black Eyed Peas, Where is the Love, de seguida també amb Teddy Swims, i a més, passen per aquí Malú, Fan, Sunrise,

Va ser una petita clocada d'ull i un gran homenatge també a la seva etapa d'Ana Torroja amb el grup Mecano, una metàfora d'aquell equipatge emocional, bé, molts records i també, òbviament, molts aprenentatges que s'enduia també en aquesta maleta. Èxit d'Ana Torroja, que editava el 2025 dins l'àlbum Se ha acabado el show.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
0: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot contra d'Esquerra, Junts i el Partit Popular. El més destacat és que l'any que ve puja l'impost de béns immobles al mateix que l'IPC. L'increment del gravamen passa del 0,84 al 0,87. No puja la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació, però sí que canvien algunes de les bonificacions. Avui tot el detall el podreu descobrir a radiopineda.cat. Pel que fa a les zones regulades d'aparcament, s'actualitzen els imposts de la zona verda i la zona blava. Recordem, pels residents, la zona verda continua sent gratuïta. Pugen 5 cèntims les zones blaves. Pels no residents, que tenen possibilitat d'adquirir la targeta, la tarifa anual s'incrementa. Els grups de l'oposició van qüestionar algunes decisions referents a les ordenances, mentre que el govern defensa actualitzar ingressos per cobrir els costos dels serveis. I també destaquem el torn obert de paraules que va servir perquè els grups de l'oposició traslladessin al govern diverses preguntes amb qüestions destacades de l'actualitat. Noves cites per renovar el DNI i el passaport a Pineda el mes d'octubre. L'Ajuntament de Pineda ofereix aquestes noves dates per renovar el DNI, el passaport, els dies 7 d'octubre a la comissaria de la policia local i el dia 21 d'octubre al centre cívic Poblenou. Les persones de 70 anys o més o aquelles amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden reservar cita prèvia ja a partir del dia 2 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest als apartaments Codina de Calella. Tot plegat va passar diumenge a la nit, coincidint amb el final de la festa major. Segons alguns testimonis, uns homes van obligar un altre home a pujar a un vehicle i van fugir de la zona. A partir de demà dimecres ja no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. Així ho prohibeix la Direcció General de la Costa i el Mar. Tot plegat respon a la prohibició d'aparcar en terrenys considerats com a domini públic marítimo-terrestre. I la Setmana de la Gent Gran Pineda ha incorporat avui una jornada de promoció de la bòquia, un esport paralímpic que combina la precisió, la concentració i també la inclusió. L'activitat l'ha impulsat a Diam, s'ha fet avui al pavelló de Can Xauvet. La parròquia de Santa Maria de Pineda obre inscripcions per la confirmació de joves i d'adults. Les persones interessades us podreu apuntar els dies 5, 7 i 9 d'octubre als locals parroquials. La catequesi d'adults es farà els dissabtes a la tarda amb una periodicitat mensual. I el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme organitza aquest dissabte la nit de les quatre ermites, una sortida familiar que començarà a 8:45 del vespre amb sortida de la plaça de les Mèlies. El preu d'inscripció 5 euros que va parar a la Marató de TV3. Us podreu inscriure el mateix dissabte una hora abans de la sortida. Visitareu quatre de les cinc ermites que té Pineda. I atenció, continua el risc de ruixats i tempestes abundants. Allà on descarreguin ho pot tornar a fer amb molta força, amb registres que poden ser importants a qualsevol punt de la comarca. És tot d'aquesta forma que acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
2: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Avui començam aquest butlletí informatiu parlant justament de la pluja, perquè continua el risc de ruixats i tempestes abundants. Per tant, allà on descarregui pot fer-ho amb força, registres que poden superar avui els 50 litres i fins i tot arribar als 150 litres per metre quadrat. Per tant, avui un dia carregat de núvols, també de pluja, es manté el risc de ruixats i de tempestes, insistim, abundants. Recordem que s'han emès alguns avisos. Una informació que avui obre aquest butlletí informatiu. Al final d'aquest butlletí tornarem a parlar justament de la previsió del temps. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova les ordenances fiscals per l'any que ve. Ho ha fet amb el vot del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot en contra d'Esquerra Republicana, Junts i també el Partit Popular. L'any que ve puja l'impost de béns immobles al mateix IPC. L'increment del gravamen passarà del 0,84 al 0,87. No puja la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació. Això sí, canvien algunes bonificacions. Es congela l'impost de vehicles de tracció mecànica. Es manté la zona verda gratuïta pels residents, s'elimina la bonificació dels cotxes de més de 25 anys, es manté la bonificació dels cotxes elèctrics al 75%, això sí, de zero emissions. Els cotxes híbrids tindran una bonificació del 25% en lloc del 75% que tenien fins ara. Pel que fa a l'empresa pública Via Apunt, que gestiona les zones regulades d'aparcament, s'actualitzen imports de zona verda i també de zona blava. Pels residents, la zona verda continuarà sent gratuïta i pugen 5 cèntims les zones blaves. Pels no residents que tenen possibilitat d'adquirir la targeta, aquesta tarifa anual s'incrementa. El ple de l'Ajuntament de Pineda, per tant, aprova aquestes ordenances. Els grups de l'oposició han qüestionat algunes decisions referents a les ordenances i el govern defensa actualitzar ingressos per cobrir els costos dels serveis. Anem per parts. La regidora d'Esquerra, Meritxell Mateu, va fer un repàs exhaustiu de les ordenances amb increments i especial atenció a l'IBI, als vehicles que perden la bonificació i a la taxa per prestació de serveis fúnebres i el tiquet de zona blava. Va dir que els arguments del govern municipal eren els mateixos que els de l'any passat.
1: I que el discurs ha sigut el mateix que l'any passat, l'eficiència per donar els serveis, exactament, el senyor Guerrero ha dit el mateix, i com veiem no es pugen molt les taxes perquè és el seu últim any de mandat i seria impopular pujar taxes, impostos, i això no queda bé. Però farem un repàs perquè sí que realment se'n pugen unes quantes. L'impost de béns immobles, com vostè bé ha dit, passa del 84% a un 0,87%, que representa un augment d'un 3,5%. L'impost de vehicles de tracció mecànica sí que és veritat que es manté pels cotxes eco la bonificació d'un 75%, però pels cotxes zero, i pels cotxes eco també volen reduir d'un 75 a un 25. Nosaltres els vam fer una proposta justificant-la a veure si podia com a mínim ser un 50. A hores d'ara encara no se'ns ha contestat ni sí ni no si s'accepta.
0: El regidor de Junts per Pineda, Joan Mora, també es va referir a la pujada de l'IBI, al fet que els cotxes híbrids també tinguin ara menys bonificació.
2: O sigui, en lloc de motivar que la gent compri vehicles més ecològics, doncs traiem bonificacions o les baixem. Després, la segona ordenança, que ens sembla important i que vostès han decidit que sigui la reina d'aquesta legislatura, doncs és la de l'IBI. Porten 4 anys pujant l'IBI amb un còmput global d'un 36% en una legislatura.
0: El regidor del Partit Popular, Gustavo Ollero, es va queixar de la pujada d'impostos del mandat, especialment també va dir de l'IBI, tot i que va agrair que ara no pugessin ni escombraries ni tampoc els vehicles. Es va mostrar contrari al fet que perdi la bonificació als cotxes que tenen més de 25 anys, fent una justificació, diu, mediambiental.
3: No lo pongan como que es un impuesto medioambiental porque no tiene nada que ver. Para eso está el impuesto que tiene la Generalitat al CO2. O sea, no tiene nada que ver. No le vendan como que esto es para fomentar que la gente se cambie el coche. No, no tiene nada que ver. El impuesto de circulación es de circulación. No tiene nada que ver con el tema ecológico.
0: I el regidor de Pineda en Comú, Marcos Ortega, es va referir a la taxa de la brossa. Va recordar que Europa està exigint cada cop que s'aposti per una tarifa justa, que les persones que reciclen i que fan millor les coses paguin menys. Va dir que això li donaria sentit.
4: Aquest govern de moment té un dèficit, que és amb el tema de la taxa de brossa, perquè Europa doncs, està exigint que cada cop anem cap a una tarifa justa, Sí, s'ha de veure doncs, les persones que reciclen i que fan millor les coses doncs, paguin una tarifa més ajustada a la gestió de residus. I per tant, doncs, veiem doncs, que no s'estan fent tot el possible per arribar al que ens demana Europa.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, va dir als grups de l'oposició que si sempre es congelen els impostos, cal pensar com es paguen els serveis, que també pugen de preu. Va posar com a exemple l'IBI, que es va congelar durant anys i després es va haver de pujar de cop. Pel proper exercici puja el mateix percentatge que l'IPC.
5: Costant de coincidir més en que els impostos doncs ara s'haurien d'haver congelat tots. Bueno, clar, el mes que ve parlarem dels pressupostos, no? I els que aposteu per congelar tots els impostos, doncs llavors la pregunta que us hem de fer és com paguem els serveis. Recordem que l'IBI és un impost molt important per als municipis, no? De fet, és el més important i per tant, no ajustar aquest IPC ens porta, no, a errors segurament que tots hem assumit i hem reconegut, de que llavors tenim dificultat, no, el no ajustar cada any el preu que toca, com vostè ha comentat també, no, que tot puja. No?
0: Sílvia Biosca va remarcar que no puja ni la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació. Es revisen, això sí, va dir, algunes bonificacions.
5: Congelació, això sí, de taxa d'escombraria, congelació de l'impost de circulació, i això és bo que ho diem, es congela l'impost de circulació i es revisa les bonificacions. Bueno, és l'eina que tenim els ajuntaments per bonificar, és una bonificació, no és un impost diferent, és una bonificació sobre els vehicles, no, que pensem que és oportú.
0: Doncs bé, és un tema que es va tractar, com diem, ahir en el ple municipal. Es van aprovar doncs, totes aquestes qüestions, també temes en el ple, en projectes d'igualtat, cooperació, una nova aula de I2 o activitats culturals, i es va rectificar l'IVA del contracte d'ajuda a domicili. Va haver-hi també el torn obert de paraules, un torn obert de paraules de tots els grups de l'oposició que van traslladar al govern diverses preguntes amb qüestions destacades de l'actualitat. Tot això ho podeu descobrir i llegir a radiopineda.com. Passem a altres qüestions. L'Ajuntament de Pineda ofereix noves dates per renovar el DNI i el passaport. Els dies 7 d'octubre a la policia local i el 21 d'octubre al Centre Cívic Poble Nou. Les persones de 70 anys o més i aquelles amb una discapacitat igual o superior al 65% poden reservar cita prèvia ja a partir del dia 2 d'octubre. La resta de veïns podran fer-ho a partir dels dies següents. El tràmit està dirigit a persones empadronades a Pineda amb el DNI o passaport a punt de caducar els propers 6 mesos. Podeu demanar cita presencialment a l'Ajuntament o també a pinedademar.cat. I els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest als apartaments Codina de Calella. Diversos encaputxats haurien obligat un home a pujar a un altre vehicle aquest diumenge al vespre. Els fets van passar a 2:15 de la nit, coincidint amb el final de la festa major. Segons han explicat testimonis a Ràdio Calella, diverses persones van obligar un home a pujar a un cotxe. Un dels testimonis va avisar immediatament als serveis d'emergència. Poc després, la grua es va emportar un cotxe que estaria relacionat amb aquests fets. Segons ha dit el diari El Caso, el vehicle va quedar obert a dins i hi havia uns 200 euros. El mateix mitjà apunta que 4 persones encaputxades van participar en l'acció i que l'home hauria estat introduït en un vehicle tot terreny. I a partir de demà dimecres no es podrà aparcar el camí de la Pomereda de Malgrat de Mar entre la fàbrica Spontex i l'enllaç de la carretera de Mas Bages. L'Ajuntament instal·larà pals de fusta, cordes i pilones per impedir l'estacionament. La Direcció General de la Costa i la Mar així ho prohibeix. La restricció prohibeix doncs, aparcar en aquests terrenys considerats com a domini público marítimo terrestre. És la franja més propera a la platja. I la Setmana de la Gent Gran de Pineda ha incorporat una jornada de promoció de la bòquia. És un esport paralímpic que combina la precisió, la concentració i també la inclusió. L'activitat s'ha fet avui, impulsada per ADIAM. S'ha fet a Can Xauvet. La presidenta d'ADIAM, Maria Arellano, ha explicat que la bòquia té similituds amb la petanca, però que es practica assegut, requereix gran precisió en cada llançament i ajuda a treballar, sobretot, la part superior del cos.
6: també és un esport generacional, és a dir, el que ara s'està intentant molt és que gent jove amb gent de la tercera edat competeixin junts. És superimportant, con lo qual estàs motivant. És un esport que també s'aporta molt a les residències i s'està treballant dintre dels hospitals, sobretot treballant molt la memòria cognitiva amb persones amb Alzheimer. És que clar, hi ha molta concentració aquí. I bueno, cada vegada pues, les federacions també aposten més per aquest, per això, no? De que tot sigui una mica també intergeneracional, no només perquè ho digui actualment la llei, sinó perquè és que és maco fer-ho.
0: Adian també ha informat que compraran material necessari per posar en marxa aquesta activitat estable de Bòquia a Pineda. La previsió és iniciar les sessions regulars el mes de novembre, obert a totes les persones interessades. Ha remarcat que és molt més que un esport perquè fomenta relacions socials, participació activa i el treball cognitiu. Avui trobareu també tota la informació a radiopineda.cat. I la parròquia de Santa Maria de Pineda obre inscripcions per la confirmació de joves i d'adults. La parròquia de Santa Maria anuncia l'obertura d'aquestes inscripcions. Les persones interessades us hi podeu apuntar els dies 5, 7 i 9 d'octubre als locals parroquials. La catequesi començarà el període d'Advent, tindrà una periodicitat mensual i es faran a terme els dissabtes a la tarda. I el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme organitza una vegada més, aquest dissabte, la sortida de la nit de les quatre ermites. Una sortida molt familiar per a totes les edats. Començarà a 8:45 del vespre a la plaça de les Mèlies. El preu de l'inscripció, 5 euros, que es destina a la Marató de TV3. Les inscripcions es fan el mateix dissabte, una hora abans de la sortida. Es podran conèixer quatre de les cinc ermites que té Pineda. Es podrà conèixer l'ermita de Sant Jaume, Sant Rafel, l'ermita de Gràcia o també Sant Pere de Riu. Cal portar roba i calçats adequats. I el Maresme estrena un nou museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove. Una proposta que aplega 128 joves artistes, una eina que permet buscar artistes per cada poble i disciplina. Hi ha moltes propostes en música, dansa, teatre, fotografia, pintura, cinema o també còmic, circ, art digital i poesia, entre d'altres. Trobareu també tota la informació avui a radiopineda.cat. I continua el risc de més ruixats a qualsevol punt de la costa, a qualsevol punt de la comarca. La previsió és de Jordi Pérez.
7: Doncs bé, la previsió és simple, ambient molt ennuvolat durant el dia d'avui, ambient carregós i xafogós, a més no poder, vents de xalucat tota la jornada i, com dèiem, aquests ruixats que estan afectant el nord de Tarragona i sud de Barcelona aniran avançant doncs, cap al Maresme, els Vallesos i aniran marxant cap a Barcelona. Per tant, risc que un cop vagi transitant aquesta línia de ruixats de pesta, doncs, que allà on ho faci doncs, ho poden fer doncs, amb molta intensitat, donar aiguats torrencials. Quan diem aiguats torrencials vol dir intensitats molt elevades de precisió, que potser mitja hora o una hora doncs, donen més de 50 litres. Això és una barbaritat.

Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot contra d'Esquerra, Junts i el Partit Popular. El més destacat és que l'any que ve puja l'impost de béns immobles al mateix que l'IPC. L'increment del gravamen passa del 0,84 al 0,87. No puja la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació, però sí que canvien algunes de les bonificacions. Avui tot el detall el podreu descobrir a radiopineda.cat. Pel que fa a les zones regulades d'aparcament, s'actualitzen els imports de la zona verda i la zona blava. Recordem, pels residents, la zona verda continua sent gratuïta. Pugen 5 cèntims les zones blaves. Pels no residents que tenen possibilitat d'adquirir la targeta, la tarifa anual s'incrementa. Grups de l'oposició van qüestionar algunes decisions referents a les ordenances, mentre que el govern defensa actualitzar ingressos per cobrir els costos dels serveis. I també destaquem el torn obert de paraules que va servir perquè els grups de l'oposició traslladessin al govern diverses preguntes amb qüestions destacades de l'actualitat. Noves cites per renovar el DNI i el passaport a Pineda el mes d'octubre. L'Ajuntament de Pineda ofereix aquestes noves dates per renovar el DNI, el passaport, els dies 7 d'octubre a la comissaria de la policia local i el dia 21 d'octubre al centre cívic Poble Nou. Les persones de 70 anys o més o aquelles amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden reservar cita prèvia ja a partir del dia 2 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest als apartaments Codina de Calella. Tot plegat va passar diumenge a la nit, coincidint amb el final de la festa major. Segons alguns testimonis, uns homes van obligar un altre home a pujar a un vehicle i van fugir de la zona. A partir de demà dimecres ja no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. Així ho prohibeix la Direcció General de la Costa i el Mar. Tot plegat respon a la prohibició d'aparcar en terrenys considerats com a domini públic marítimo-terrestre. I la Setmana de la Gent Gran Pineda ha incorporat avui una jornada de promoció de la bòquia, un esport paralímpic que combina la precisió, la concentració i també la inclusió. L'activitat l'ha impulsat a Diam, s'ha fet avui al pavelló de Can Xauvet. La parròquia de Santa Maria de Pineda obre inscripcions per a la confirmació de joves i d'adults. Les persones interessades us podreu apuntar els dies 5, 7 i 9 d'octubre als locals parroquials. La catequesi d'adults es farà els dissabtes a la tarda amb una periodicitat mensual. I el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme organitza aquest dissabte la nit a les 4 ermites, una sortida familiar que començarà a 8:45 del vespre amb sortida de la plaça de les Mèlies. El preu d'inscripció 5 euros que va parar a la Marató de TV3. Us podeu inscriure el mateix dissabte una hora abans de la sortida. Visitareu 4 de les 5 ermites que té Pineda. I atenció, continua el risc de ruixats i tempestes abundants. Allà on descarreguin ho pot tornar a fer amb molta força, amb registres que poden ser importants a qualsevol punt de la comarca. És tot d'aquesta forma que acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot contra d'Esquerra, Junts i el Partit Popular. El més destacat és que l'any que ve puja l'impost de béns immobles al mateix que l'IPC. L'increment del gravamen passa del 0,84 al 0,87. No puja la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació, però sí que canvien algunes de les bonificacions. Avui tot el detall el podreu descobrir a radiopineda.cat. Pel que fa a les zones regulades d'aparcament, s'actualitzen els imposts de la zona verda i la zona blava. Recordem, pels residents, la zona verda continua sent gratuïta. Pugen 5 cèntims les zones blaves. Pels no residents, que tenen possibilitat d'adquirir la targeta, la tarifa anual s'incrementa. Els grups de l'oposició van qüestionar algunes decisions referents a les ordenances, mentre que el govern defensa actualitzar ingressos per cobrir els costos dels serveis. I també destaquem el torn obert de paraules que va servir perquè els grups de l'oposició traslladessin al govern diverses preguntes amb qüestions destacades de l'actualitat. Noves cites per renovar el DNI i el passaport a Pineda el mes d'octubre. L'Ajuntament de Pineda ofereix aquestes noves dates per renovar el DNI, el passaport, els dies 7 d'octubre a la comissaria de la policia local i el dia 21 d'octubre al centre cívic Poblenou. Les persones de 70 anys o més o aquelles amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden reservar cita prèvia ja a partir del dia 2 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest als apartaments Codina de Calella. Tot plegat va passar diumenge a la nit, coincidint amb el final de la festa major. Segons alguns testimonis, uns homes van obligar un altre home a pujar a un vehicle i van fugir de la zona. A partir de demà dimecres ja no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. Així ho prohibeix la Direcció General de la Costa i el Mar. Tot plegat respon a la prohibició d'aparcar en terrenys considerats com a domini públic marítimo-terrestre. I la Setmana de la Gent Gran Pineda ha incorporat avui una jornada de promoció de la bòquia, un esport paralímpic que combina la precisió, la concentració i també la inclusió. L'activitat l'ha impulsat a Diam, s'ha fet avui al pavelló de Can Xauvet. La parròquia de Santa Maria de Pineda obre inscripcions per la confirmació de joves i d'adults. Les persones interessades us podreu apuntar els dies 5, 7 i 9 d'octubre als locals parroquials. La catequesi d'adults es farà els dissabtes a la tarda amb una periodicitat mensual. I el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme organitza aquest dissabte la nit de les quatre ermites, una sortida familiar que començarà a 8:45 del vespre amb sortida de la plaça de les Mèlies. El preu d'inscripció 5 euros que va parar a la Marató de TV3. Us podeu inscriure el mateix dissabte una hora abans de la sortida. Visitareu quatre de les cinc ermites que té Pineda. I atenció, continua el risc de ruixats i tempestes abundants. Allà on descarreguin ho pot tornar a fer amb molta força, amb registres que poden ser importants a qualsevol punt de la comarca. És tot d'aquesta forma que acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
1: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot contra d'Esquerra, Junts i el Partit Popular. El més destacat és que l'any que ve puja l'impost de béns immobles al mateix que l'IPC. L'increment del gravamen passa del 0,84 al 0,87. No puja la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació, però sí que canvien algunes de les bonificacions. Avui tot el detall el podreu descobrir a radiopineda.cat. Pel que fa a les zones regulades d'aparcament, s'actualitzen els imports de la zona verda i la zona blava. Recordem, pels residents, la zona verda continua sent gratuïta. Pugen 5 cèntims les zones blaves. Pels no residents que tenen possibilitat d'adquirir la targeta, la tarifa anual s'incrementa. Grups de l'oposició van qüestionar algunes decisions referents a les ordenances, mentre que el govern defensa actualitzar ingressos per cobrir els costos dels serveis. I també destaquem el torn obert de paraules que va servir perquè els grups de l'oposició traslladessin al govern diverses preguntes amb qüestions destacades de l'actualitat. Noves cites per renovar el DNI i el passaport a Pineda el mes d'octubre. L'Ajuntament de Pineda ofereix aquestes noves dates per renovar el DNI, el passaport, els dies 7 d'octubre a la comissaria de la policia local i el dia 21 d'octubre al centre cívic Poble Nou. Les persones de 70 anys o més o aquelles amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden reservar cita prèvia ja a partir del dia 2 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest als apartaments Codina de Calella. Tot plegat va passar diumenge a la nit, coincidint amb el final de la festa major. Segons alguns testimonis, uns homes van obligar un altre home a pujar a un vehicle i van fugir de la zona. A partir de demà dimecres ja no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. Així ho prohibeix la Direcció General de la Costa i el Mar. Tot plegat respon a la prohibició d'aparcar en terrenys considerats com a domini públic marítimo-terrestre. I la Setmana de la Gent Gran Pineda ha incorporat avui una jornada de promoció de la bòquia, un esport paralímpic que combina la precisió, la concentració i també la inclusió. L'activitat l'ha impulsat a Diam, s'ha fet avui al pavelló de Can Xauvet. La parròquia de Santa Maria de Pineda obre inscripcions per a la confirmació de joves i d'adults. Les persones interessades us podreu apuntar els dies 5, 7 i 9 d'octubre als locals parroquials. La catequesi d'adults es farà els dissabtes a la tarda amb una periodicitat mensual. I el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme organitza aquest dissabte la nit a les 4 ermites, una sortida familiar que començarà a 8:45 del vespre amb sortida de la plaça de les Mèlies. El preu d'inscripció 5 euros que va parar a la Marató de TV3. Us podeu inscriure el mateix dissabte una hora abans de la sortida. Visitareu 4 de les 5 ermites que té Pineda. I atenció, continua el risc de ruixats i tempestes abundants. Allà on descarreguin ho pot tornar a fer amb molta força, amb registres que poden ser importants a qualsevol punt de la comarca. És tot d'aquesta forma que acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
2: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Són les 5. Notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Pineda, celebrat aquest dilluns a la tarda, ha aprovat les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot a favor del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot en contra d'Esquerra Republicana, Junts per Pineda i el Partit Popular. L'any que ve puja l'impost de béns immobles, el mateix que puja l'IPC, un increment de gravamen de 0,84 a 0,87. No pugen la taxa d'escombraries ni l'impost de circulació. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova una moció per elaborar una ordenança que hauria de definir a què es dediquen els recàrrecs municipals de l'impost d'estades turístiques. Els portaveus del grup han dit que ha d'haver un consens amb el sector i alhora que el fet de tenir turisme ha de repercutir també en un pla anual de destinació dels ingressos. Va ser una proposta de Pineda en Comú i que va aprovar el ple municipal. Un ple municipal que ahir va durar 4 hores, especialment intens al torn obert de paraules, que podeu tornar a escoltar i també veure el resum a radiopineda.cat. A partir de demà dimecres no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat entre la fàbrica Spontex i l'enllaç amb la carretera de Mas Bages. L'Ajuntament de Malgrat instal·larà pals de fusta, cordes i pilones per impedir l'estacionament. Ha estat arran d'un requeriment de la Direcció General de la Costa i la Mar. La restricció respon a la prohibició del Ministeri d'aparcar en terrenys que són considerats de domini públic marítim terrestre, és a dir, a la franja més propera a la platja. El Teatre Claver de Tordera ha estrenat la nova temporada amb una programació que combina teatre, música i espectacles familiars. Entre els noms previstos en aquesta temporada del Claver hi ha Carles Sanz, Pau Roca, Joan Pere i Pep Tossar, mentre que l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tancarà la programació musical el 28 de novembre. I avui, durant tota la jornada, risc continu de ruixats i tempestes. Atenció que allà on descarregui ho farà amb molta força i amb registres de 50 litres o més. Situació que es mantindrà durant tota la jornada.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot contra d'Esquerra, Junts i el Partit Popular. El més destacat és que l'any que ve puja l'impost de béns immobles al mateix que l'IPC. L'increment del gravamen passa del 0,84 al 0,87. No puja la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació, però sí que canvien algunes de les bonificacions. Avui, tot el detall el podreu descobrir a radiopineda.cat. Pel que fa a les zones regulades d'aparcament, s'actualitzen els imposts de la zona verda i la zona blava. Recordem, pels residents, la zona verda continua sent gratuïta. Pugen 5 cèntims les zones blaves. Pels no residents, que tenen possibilitat d'adquirir la targeta, la tarifa anual s'incrementa. Els grups de l'oposició van qüestionar algunes decisions referents a les ordenances, mentre que el govern defensa actualitzar ingressos per cobrir els costos dels serveis. I també destaquem el torn obert de paraules que va servir perquè els grups de l'oposició traslladessin al govern diverses preguntes amb qüestions destacades de l'actualitat. Noves cites per renovar el DNI i el passaport a Pineda el mes d'octubre. L'Ajuntament de Pineda ofereix aquestes noves dates per renovar el DNI, el passaport, els dies 7 d'octubre a la comissaria de la policia local i el dia 21 d'octubre al centre cívic Poblenou. Les persones de 70 anys o més o aquelles amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden reservar cita prèvia ja a partir del dia 2 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest als apartaments Codina de Calella. Tot plegat va passar diumenge a la nit, coincidint amb el final de la festa major. Segons alguns testimonis, uns homes van obligar un altre home a pujar a un vehicle i van fugir de la zona. A partir de demà dimecres ja no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. Així ho prohibeix la Direcció General de la Costa i el Mar. Tot plegat respon a la prohibició d'aparcar en terrenys considerats com a domini públic marítimo-terrestre. I la Setmana de la Gent Gran Pineda ha incorporat avui una jornada de promoció de la bòquia, un esport paralímpic que combina la precisió, la concentració i també la inclusió. L'activitat l'ha impulsat a Diam, s'ha fet avui al pavelló de Can Xauvet. La parròquia de Santa Maria de Pineda obre inscripcions per la confirmació de joves i d'adults. Les persones interessades us podreu apuntar els dies 5, 7 i 9 d'octubre als locals parroquials. La catequesi d'adults es farà els dissabtes a la tarda amb una periodicitat mensual. I el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme organitza aquest dissabte la nit de les quatre ermites, una sortida familiar que començarà a 8:45 del vespre amb sortida de la plaça de les Mèlies. El preu d'inscripció 5 euros que va parar a la Marató de TV3. Us podeu inscriure el mateix dissabte una hora abans de la sortida. Visitareu quatre de les cinc ermites que té Pineda. I atenció, continua el risc de ruixats i tempestes abundants. Allà on descarreguin ho pot tornar a fer amb molta força, amb registres que poden ser importants a qualsevol punt de la comarca. És tot d'aquesta forma que acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
1: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

0: Avui comencem aquest butlletí informatiu parlant justament de la pluja, perquè continua el risc de ruixats i tempestes abundants. Per tant, allà on descarregui pot fer-ho amb força, registres que poden superar avui els 50 litres i fins i tot arribar als 150 litres per metre quadrat. Per tant, avui un dia carregat de núvols, també de pluja, es manté el risc de ruixats i de tempestes, insistim, abundants. Recordem que s'han emès alguns avisos. Una informació que avui obre aquest butlletí informatiu. Al final d'aquest butlletí tornarem a parlar justament de la previsió del temps. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova les ordenances fiscals per l'any que ve. Ho ha fet amb el vot del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot en contra d'Esquerra Republicana, Junts i també el Partit Popular. L'any que ve puja l'impost de béns immobles al mateix IPC. L'increment del gravamen passarà del 0,84 al 0,87. No puja la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació. Això sí, canvien algunes bonificacions. Es congela l'impost de vehicles de tracció mecànica. Es manté la zona verda gratuïta pels residents, s'elimina la bonificació dels cotxes de més de 25 anys, es manté la bonificació dels cotxes elèctrics al 75%, això sí, de zero emissions. Els cotxes híbrids tindran una bonificació del 25% en lloc del 75% que tenien fins ara. Pel que fa a l'empresa pública Via Apunt, que gestiona les zones regulades d'aparcament, s'actualitzen imports de zona verda i també de zona blava. Pels residents, la zona verda continuarà sent gratuïta i pugen 5 cèntims les zones blaves. Pels no residents que tenen possibilitat d'adquirir la targeta, aquesta tarifa anual s'incrementa. El ple de l'Ajuntament de Pineda, per tant, aprova aquestes ordenances. Els grups de l'oposició han qüestionat algunes decisions referents de les ordenances i el govern defensa actualitzar ingressos per cobrir els costos dels serveis. Anem per parts. La regidora d'Esquerra, Meritxell Mateu, va fer un repàs exhaustiu de les ordenances amb increments i especial atenció a l'IBI, els vehicles que perden la bonificació i a la taxa per prestació de serveis fúnebres i el tiquet de zona blava. Va dir que els arguments del govern municipal eren els mateixos que els de l'any passat.
1: I que el discurs ha sigut el mateix que l'any passat, l'eficiència per donar els serveis, exactament, el senyor Guirret el mateix, i com veiem no es pugen molt les taxes perquè és el seu últim any de mandat i seria impopular pujar taxes, impostos, i això no queda bé, però farem un repàs perquè sí que realment se'n pugen unes quantes. L'impost de béns immobles, com vostè havia dit, passa del 84% a un 0,87, que representa un augment d'un 3,5%. L'impost de vehicles de tracció mecànica sí que és veritat que es manté pels cotxes eco la bonificació d'un 75%, però pels cotxes zero, i pels cotxes eco també volen reduir d'un 75 a un 25. Nosaltres els hi vam fer una proposta justificant-la a veure si podia com a mínim ser un 50. A hores d'ara encara no se'ns ha contestat ni sí ni no si s'accepta.
0: El regidor de Junts per Pineda, Joan Mora, també es va referir a la pujada de l'IBI, al fet que els cotxes híbrids també tinguin ara menys bonificació.
2: O sigui, en lloc de motivar que la gent compri vehicles més ecològics, doncs traiem bonificacions o les baixem. Després, la segona ordenança, que ens sembla important i que vostès han decidit que sigui la reina d'aquesta legislatura, doncs és la de l'IBI. Porten 4 anys pujant l'IBI amb un còmput global d'un 36% en una legislatura.
0: El regidor del Partit Popular, Gustavo Ollero, es va queixar de la pujada d'impostos del mandat, especialment també va dir de l'IBI, tot i que va agrair que ara no pugessin ni escombraries ni tampoc els vehicles. Es va mostrar contrari al fet que perdi la bonificació als cotxes que tenen més de 25 anys, fent una justificació, diu, mediambiental.
3: No lo pongan como que es un impuesto medioambiental porque no tiene nada que ver. Para eso está el impuesto que tiene la Generalitat al CO2. O sea, no tiene nada que ver. No le vendan como que esto es para fomentar que la gente se cambie el coche. No, no tiene nada que ver. El impuesto de circulación es de circulación. No tiene nada que ver con el tema ecológico.
0: I el regidor de Pineda en Comú, Marcos Ortega, es va referir a la taxa de la brossa. Va recordar que Europa està exigint cada cop que s'aposti per una tarifa justa, que les persones que reciclen i que fan millor les coses paguin menys. Va dir que això li donaria sentit.
4: Aquest govern de moment té un dèficit, que és amb el tema de la taxa de brossa, perquè Europa doncs, està exigint que cada cop anem cap a una tarifa justa, sigui, s'ha de veure doncs, les persones que reciclen i que fan millor les coses doncs, paguin una tarifa més ajustada a la gestió de residus. I per tant, doncs, veiem doncs, que no s'estan fent tot el possible per arribar al que ens demana Europa.
0: L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, va dir als grups de l'oposició que si sempre es congelen els impostos, cal pensar com es paguen els serveis, que també pugen de preu. Va posar com a exemple l'IBI, que es va congelar durant anys i després es va haver de pujar de cop. Pel proper exercici puja el mateix percentatge que l'IPC.
5: Costant de coincidir més en que els impostos doncs ara s'haurien d'haver congelat tots. Bueno, clar, el mes que ve parlarem dels pressupostos, no? I els que aposteu per congelar tots els impostos, doncs llavors la pregunta que us hem de fer és com paguem els serveis. Recordem que l'IBI és un impost molt important per als municipis, no? De fet, és el més important i per tant, no ajustar aquest IPC ens porta, no, a errors segurament que tots hem assumit i hem reconegut, que llavors tenim dificultat, no, el no ajustar cada any el preu que toca, com vostè ha comentat també, no, que tot puja, no?
0: Sílvia Biosca va remarcar que no puja ni la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació. Es revisen, això sí, va dir, algunes bonificacions.
5: Congelació, això sí, de taxa d'escombraria, congelació de l'impost de circulació, i això és bo que ho diem, es congela l'impost de circulació i es revisa les bonificacions. Bueno, és l'eina que tenim els ajuntaments per bonificar, és una bonificació, no és un impost diferent, és una bonificació sobre els vehicles, no, que pensem que és oportú.
0: Doncs bé, és un tema que es va tractar, com diem, ahir en el ple municipal, es van aprovar doncs totes aquestes qüestions, també temes en el ple, en projectes d'igualtat, cooperació, una nova aula de I2 o activitats culturals, i es va rectificar l'IVA del contracte d'ajuda a domicili. Va haver-hi també el torn obert de paraules, un torn obert de paraules de tots els grups de l'oposició que van traslladar al govern diverses preguntes amb qüestions destacades de l'actualitat. Tot això ho podeu descobrir i llegir a radiopineda.com. Passem a altres qüestions. L'Ajuntament de Pineda ofereix noves dates per renovar el DNI i el passaport. Els dies 7 d'octubre a la policia local i el 21 d'octubre al Centre Cívic Poble Nou. Les persones de 70 anys o més i aquelles amb una discapacitat igual o superior al 65% poden reservar cita prèvia ja a partir del dia 2 d'octubre. La resta de veïns podran fer-ho a partir dels dies següents. El tràmit està dirigit a persones empadronades a Pineda amb el DNI o passaport a punt de caducar els propers 6 mesos. Podeu demanar cita presencialment a l'Ajuntament o també a pinedademar.cat. I els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest als apartaments Codina de Calella. Diversos encaputxats haurien obligat un home a pujar a un altre vehicle aquest diumenge al vespre. Els fets van passar a 2:15 de la nit, coincidint amb el final de la Festa Major. Segons han explicat testimonis a Ràdio Calella, diverses persones van obligar un home a pujar a un cotxe. Un dels testimonis va avisar immediatament als serveis d'emergència. Poc després, la grua es va emportar un cotxe que estaria relacionat amb aquests fets. Segons ha dit el diari El Caso, el vehicle va quedar obert a dins i hi havia uns 200 euros. El mateix mitjà apunta que 4 persones encaputxades van participar en l'acció i que l'home hauria estat introduït en un vehicle tot terreny. I a partir de demà dimecres no es podrà aparcar el camí de la Pomereda de Malgrat de Mar entre la fàbrica Spontex i l'enllaç de la carretera de Mas Bages. L'Ajuntament instal·larà pals de fusta, cordes i pilones per impedir l'estacionament. La Direcció General de la Costa i la Mar així ho prohibeix. La restricció prohibeix, doncs, aparcar en aquests terrenys considerats com a domini público marítimo terrestre. És la franja més propera a la platja. I la Setmana de la Gent Gran de Pineda ha incorporat una jornada de promoció de la bòquia. És un esport paralímpic que combina la precisió, la concentració i també la inclusió. L'activitat s'ha fet avui, impulsada per ADIAM. S'ha fet a Can Chauvet. La presidenta d'ADIAM, Maria Arellano, ha explicat que la bòquia té similituds amb la petanca, però que es practica assegut, requereix gran precisió en cada llançament i ajuda a treballar, sobretot, la part superior del cos.
6: també és un esport generacional, és a dir, el que ara s'està intentant molt és que gent jove amb gent de la tercera edat competeixin junts. És superimportant, con lo qual estàs motivant. És un esport que també s'aporta molt a les residències i s'està treballant dintre dels hospitals, sobretot treballant molt la memòria cognitiva amb persones amb Alzheimer. És que clar, hi ha molta concentració aquí. I bueno, cada vegada pues, les federacions també aposten més per aquest, per això, no? De que tot sigui una mica també intergeneracional, no, no només perquè ho digui actualment la llei, sinó perquè és que és maco fer-ho.
0: Adian també ha informat que compraran material necessari per posar en marxa aquesta activitat estable de Bòquia a Pineda. La previsió és iniciar les sessions regulars al mes de novembre, obert a totes les persones interessades. Ha remarcat que és molt més que un esport perquè fomenta relacions socials, participació activa i el treball cognitiu. Avui trobareu també tota la informació a radiopineda.cat. I la parròquia de Santa Maria de Pineda obre inscripcions per la confirmació de joves i d'adults. La parròquia de Santa Maria anuncia l'obertura d'aquestes inscripcions. Les persones interessades us hi podeu apuntar els dies 5, 7 i 9 d'octubre als locals parroquials. La catequesi començarà el període d'Advent, tindrà una periodicitat mensual i es faran a terme els dissabtes a la tarda. I el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme organitza una vegada més, aquest dissabte, la sortida de la nit de les quatre ermites. Una sortida molt familiar per a totes les edats. Començarà a 8:45 del vespre a la plaça de les Mèlies, al preu de l'inscripció 5 euros que es destina a la Marató de TV3. Les inscripcions es fan el mateix dissabte, una hora abans de la sortida. Es podran conèixer quatre de les cinc ermites que té Pineda. Es podrà conèixer l'ermita de Sant Jaume, Sant Rafel, l'ermita de Gràcia o també Sant Pere de Riu. Cal portar roba i calçats adequats. I el Maresme estrena un nou museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove. Una proposta que aplega 128 joves artistes, una eina que permet buscar artistes per cada poble i disciplina. Hi ha moltes propostes en música, dansa, teatre, fotografia, pintura, cinema o també còmic, circ, art digital i poesia, entre d'altres. Trobareu també tota la informació avui a radiopineda.cat. I continua el risc de més ruixats a qualsevol punt de la costa, a qualsevol punt de la comarca. La previsió és de Jordi Pérez.
7: Doncs bé, la previsió és simple, ambient molt ennuvolat durant el dia d'avui, ambient carregós i xafogós, a més no poder, vents de xalucat tota la jornada i, com dèiem, aquests ruixats que estan afectant el nord de Tarragona i sud de Barcelona aniran avançant doncs, cap al Maresme, els Vallesos i aniran marxant cap a Barcelona. Per tant, risc que un cop vagi transitant aquesta línia de ruixats de pesta, doncs, que allà un ho faci, doncs ho poden fer doncs, amb molta intensitat, donar aiguats torrencials. Quan diem aiguats torrencials vol dir intensitats molt elevades de precipitació, que potser mitja hora o una hora doncs donen més de 50 litres. Això és una barbaritat i això el que provoca són incidències, no pot ser d'una altra manera. No s'espera que la massa pedra, no és una situació favorable de que pugui aparèixer doncs, pedra, sinó seria més aviat pluja, aigua. Demà la situació anirà a la baixa, tindrem un temps variable, sol, núvols prims, alguns núvols mitjans, en principi no esperaríem precipitacions, l'ambient es faria més fresquet, entre cometes, la mar doncs, també aniria calmant-se, tot i que quedarà mar de fons, avui mar de fons, demà també, i bé, demà una situació més tranquil·la. Dijous, divendres, podria tornar a augmentar la inestabilitat amb nous ruixats, potser no seran tan intensos com els d'avui, però no farà net. Tota la setmana tindrem un temps molt variable i canviant, però previsions a 3-4 dies vista ja els hi recomanem que no s'ho agafin a peu de lletra perquè pot variar el pronòstic.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Pineda té moltes històries per explicar. Persones que emprenen, que ajuden, que superen dificultats, que tenen coses a dir. Salut, benestar, economia, projectes, experiències i testimonis en primera persona.
2: Descobreix la gent que fa moure Pineda. Pineda es mou a Ràdio Pineda. Cada dimecres a 1:45 del migdia amb Maria Josep Hernández. Històries de prop. Històries que també poden ser les teves.

Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova les ordenances fiscals de 2027. Ho ha fet amb el vot del govern municipal del PSC, l'abstenció de Pineda en Comú i el vot contra d'Esquerra, Junts i el Partit Popular. El més destacat és que l'any que ve puja l'impost de béns immobles al mateix que l'IPC. L'increment del gravamen passa del 0,84 al 0,87. No puja la taxa d'escombraries ni tampoc l'impost de circulació, però sí que canvien algunes de les bonificacions. Avui tot el detall el podreu descobrir a radiopineda.cat. Pel que fa a les zones regulades d'aparcament, s'actualitzen els imposts de la zona verda i la zona blava. Recordem, pels residents, la zona verda continua sent gratuïta. Pugen 5 cèntims les zones blaves. Pels no residents, que tenen possibilitat d'adquirir la targeta, la tarifa anual s'incrementa. Els grups de l'oposició van qüestionar algunes decisions referents a les ordenances, mentre que el govern defensa actualitzar ingressos per cobrir els costos dels serveis. I també destaquem el torn obert de paraules que va servir perquè els grups de l'oposició traslladessin al govern diverses preguntes amb qüestions destacades de l'actualitat. Noves cites per renovar el DNI i el passaport a Pineda el mes d'octubre. L'Ajuntament de Pineda ofereix aquestes noves dates per renovar el DNI, el passaport, els dies 7 d'octubre a la comissaria de la policia local i el dia 21 d'octubre al centre cívic Poblenou. Les persones de 70 anys o més o aquelles amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% poden reservar cita prèvia ja a partir del dia 2 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest dels apartaments Codina de Calella. Tot plegat va passar diumenge a la nit, coincidint amb el final de la festa major. Segons alguns testimonis, uns homes van obligar un altre home a pujar a un vehicle i van fugir de la zona. A partir de demà dimecres ja no es podrà aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat de Mar. Així ho prohibeix la Direcció General de la Costa i el Mar. Tot plegat respon a la prohibició d'aparcar en terrenys considerats com a domini públic marítimo-terrestre. I la Setmana de la Gent Gran Pineda ha incorporat avui una jornada de promoció de la bòquia, un esport paralímpic que combina la precisió, la concentració i també la inclusió. L'activitat l'ha impulsat a Diam, s'ha fet avui al pavelló de Can Xauvet. La parròquia de Santa Maria de Pineda obre inscripcions per la confirmació de joves i d'adults. Les persones interessades us podreu apuntar els dies 5, 7 i 9 d'octubre als locals parroquials. La catequesi d'adults es farà els dissabtes a la tarda amb una periodicitat mensual. I el Centre d'Estudis d'Arqueologia de l'Alt Maresme organitza aquest dissabte la nit de les quatre ermites, una sortida familiar que començarà a 8:45 del vespre amb sortida de la plaça de les Mèlies. El preu d'inscripció 5 euros que va parar a la Marató de TV3. Us podreu inscriure el mateix dissabte una hora abans de la sortida. Visitareu quatre de les cinc ermites que té Pineda. I atenció, continua el risc de ruixats i tempestes abundants. Allà on descarreguin ho pot tornar a fer amb molta força, amb registres que poden ser importants a qualsevol punt de la comarca. És tot d'aquesta forma que acabem. Tindreu més informació d'aquí a una hora.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.